0: Bueno, con estas músicas celestiales de Muy Maga vamos a hablar un año más, y eso es muy buen síntoma, del Potries Music Fest. Bien, nos hemos puesto en contacto con el promotor. Bueno, supongo que caldrá cambiar a valencià. Ausias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, es el promotor del concierto, Ausias Garrigós.
1: Hola, Rafa, muchas gracias por telefonar y por la entrevista. Estoy muy bien, espero que tú también.
0: Pues así es, así sí, pasan la caloreta.
1: Això, pasan el mejor que podemos.
0: Pues sí. Bueno, el fet de que quina edició és ja?
1: La número 9 ja, novena edició.
0: La novena edició, o sigui, no fan falta més proves per a saber que el tema està funcionant. Pues, sí. Ausias, sense més dilació, anem a... Perquè avui serà un programa musical, perquè n'hi ha altres manifestacions musicals. Algunes coincideixen en la data, altres no, encara que afortunadament són estils molt, molt distints. O sigui, suposo que té que haver gent de sobrepar tot.
1: Home, i l'oferta cultural sempre és bona i positiva, així que quan més millor.
0: Exacte. Bueno, pues contamos, ¿en qué consistirá Potries Music Fest 2026?
1: És un poc en la línia de tots els anys, la música canvia, però el que és una cosa que en comú, que unís totes les edicions, és que és una mescla de sempre diferents estils, trobem un poc de tot, des de jazz fins a música tradicional, música clàssica i contemporània, mesclat en altres elements del poble, com la gastronomia, i això és el que un poc unís sempre les nostres edicions del festival, la programació, sempre amb una cosa molt important, que és portar la música de la màxima qualitat a Potries, als pobles. Enguany comencem en un event un poc especial, perquè això no ho hem fet mai, serà un recital de poesia, el qual jo mateix acompanyaré al clarinet, un homenatge recordant a Josep Piera, que va faltar, no fa molt, i vindrà Àngels Gregori i Joan Deusa, que serà algo prou especial, combinat, a més, a l'acabar n'hi haurà un tas de tapes del restaurant Casoleta, això serà este dijous, i després un grup de música tradicional de Mallorca, d'unes xiques que tenen un grup molt xulo, Fitxorines, que acabaran d'obrir el primer dia de festival, el dijous, per la vesprada. El divendres tenim la música del que acabem d'escoltar, que serà un concert impressionant que jo vaig descobrir escoltant-los a un festival de jazz en Barcelona, i vaig pensar que seria molt xulo portar-los a Potries. És un músic africà, Momi Maiga, senegalès, que fa música en la kora, un instrument africà tradicional del seu país, acompanyat d'un quartet de jazz, que serà un concert espectacular. I per la nit, el divendres, continuem amb la música un poc més tradicional, amb la Sarawà, un projecte que és un concert participatiu en què la gent ballarà, cantarà i es divertirà junt als músics, i Albèrica, un grup de tres xiques que són tres generacions de la mateixa família que venen de Catalunya i fan músiques d'arrel també. Això és el divendres per la nit. Com veus, cada concert és un poc diferent, no? Però això és la idea, no? Que la gent que ve a escoltar un estil de música també descobrisca altres i es deixa portar per la música que proposem, i també de disfrutar-la en diferents jocs del poble, combinada també en altres coses.
0: O sigui, no teniu centralitzats els concerts, no teniu centralitzats en un lloc, no?
1: No, cada concert és en un lloc. Cada concert és en un lloc en la idea també de descobrir el poble a través dels diferents concerts, de la música. El divendres, per exemple, és davant del restaurant Casoleta i prepararà Pep, el xef de Casoleta, el propietari, farà un sopar així popular perquè la gent pugui disfrutar de tapetes ben bones mentre disfruten de la música de la Sarawà i d'Albèrica. El dissabte començarem en un concert que sempre intentem proposar algo per al públic més jove, per a les famílies i públic infantil, i venen Ramonets, que és un grup molt conegut, que en el festival encara no havien actuat, però fan, diguem, és com un grup de rock, però és un concert dirigit a xiquetes i a xiquets, en família, que es farà allà al costat de la piscina.
0: Ai, per cert, en guany. A les 12 de migdia farà falta algo per refrescar-se.
1: Clar, exacte, per això mateix. I ve el dissabte un concert que serà el toc de música clàssica d'enguany del festival. Ve un guitarrista dels millors que hi ha ara en tot el país, en el nostre país, i és un guitarrista excepcional que està guanyant tots els concursos internacionals. Ara ve de fer una gira de solista per Japó i és un guitarrista de Castelló de Rugat. Mira tu, no fa falta anar-se massa lluny per a trobar de vegades gent fascinant, amb músics increïbles. És Ausias Parejo, també es diu com jo, Ausias, però és guitarrista i és un xic fantàstic, una carrera internacional espectacular, i tenim la sort que he pogut quadrar les dates per vindre a Potries a fer un recital de guitarra el dissabte per la vesprada.
0: Li vam fer una entrevista així fa un temps que va actuar en la Goletxeta. Bon tio, molt bon tio.
1: Un
0: gran músic, una excel·lent persona.
1: Sí, sí que és. I jo tenia moltes ganes de portar-lo a Potries, no havien aconseguit trobar unes dates i ara per fi pot vindre. Així que serà molt xulo. I per la nit tenim també un altre estil, jazz. Fem un sextet de Latin Jazz, de jazz latín, en una cantant cubana. Serà un concert gratuït en la plaça del poble. Serà molt xulo. Allí és una cosa que un poc més popular, en la plaça del poble, allí està el bar, la gent pot fer si alguna cosa mentre ho escolta.
0: I si és cubà, això passarà bé,
1: Sí.
0: Segur, perquè ja més o menys ens podem imaginar per on arrencarà el tema. I des de luego Cuba ja no sols en cançons rítmiques i en cançons tropicals, quan arrenquen per jazz són fantàstics.
1: Són espectaculars. De fet,
0: ja tots ens ve al cap els grans pianistes que han eixit en aquesta disciplina. Bueno, ja anem al 9 d'agost.
1: I arribem al diumenge, que és l'últim dia, que hi haurà un concert. Enguany, a banda dels concerts, també hi ha alguns tallers. Que, si voleu veure en la programació, hi ha diversos tallers organitzats. Hi ha un taller que fa una xica, que diuen Raquel Cruces, que és de construcció d'uns instruments de percussió que es diuen pandero quadrats, que es gasten en la música tradicional, i estan posant-se molt de moda i fan un taller de construcció. Això està ja tot de nou, totes les places reservades i hi ha llista d'espera i tot, però el taller conclourà en un concert que farà ella, en la qual la gent que ha participat en el taller també participarà del concert, i és en el museu, que també és un lloc molt xulo per a descobrir en la música d'ella, perquè és música d'arrel, és música tradicional, i el museu és un museu etnogràfic també, no?, en què es veu la cultura del poble. Per tant, és un espai idoni per a aquest tipus de música. La muntanya està fresquet, està aire condicionat, un diumenge a migdia, si no, no aniria ningú, jo tampoc. Però ahir s'estarà molt bé, i és una forma molt xula també de visitar el museu i disfrutar d'una música i un concert també participatiu. I això, i per la vesprada tenim el concert, un doble concert, que és el que tanca el festival. Sempre és el concert més gran, diguem, del festival, pel que fa a recursos i també a número de públic. I enguany és un poc diferent, perquè és un doble concert. Tindrem a Magalí Sare, que és una cantant catalana, i a Anna Andreu, que faran concert cadascuna en el seu grup, diguem. Però n'hi ha un descans enmig i allà n'hi haurà, és algo diferent que em proposem enguany, hi haurà alguns food trucks d'estos de menjar, i tota la gent pot sopar allà mateixa en el descans, hi haurà diversos llocs que faran diferents menjars, i així que es pot convertir, com és allà per la nit, allà en el Parc de la Concòrdia, s'està bé, s'està a gust, i es podrà disfrutar de bona música i bon menjar allí que estarà disponible. És una cosa que anys anteriors ens fallava, no teníem ningú que venguera beguda ni menjar, i enguany sí que ho hem organitzat perquè la gent pugui vindre i disfrutar d'una vesprada, nit, ahí agradable per tancar el festival.
0: Bueno, pues eso es lo que té que tindre en compte la gent, de apuntar-se i de fer gasto.
1: Exacte, és important.
0: Si volen tindre serveis i volen tindre coses tan agradables com estar en pleno concert i al mateix temps poder estar a mi sopant, pues tampoc està gens mal. I convertir-se al Potries Music Fest en una oferta molt atractiva per a
1: este
0: cap de setmana.
1: Sempre la gent que ve es sorprèn molt i ho disfruta molt i sempre tornen, així que volem que continuï.
0: O sigui que cada any som més, està clar.
1: Bueno, la veritat és que la capacitat que tenim és la que és reduïda, i això és el que fa que el festival siga especial, perquè, per exemple, aquesta música africà jo el vaig veure, jo era part d'un públic de 3.000 persones. En Potries es pot disfrutar com si el tingués en el saló de ta casa, perquè són 80 persones de públic. I és que no cap més gent. Aleshores, això és el que fa el Festival de Potries, crec que més interessant, és poder disfrutar des d'una proximitat que tu no trobes en un auditori. Això en un teatre gran no ho trobes, ho trobes en espais xicotets i connectes molt en la música, es veus d'una forma més íntima, més directa.
0: Bueno, pues desitjar-vos, per supost, que el temps s'acompanya el millor possible, tant en el tema de calor com en el tema de pluja, i bueno, i enhorabona per este cartell tan interessant, tan guapo que heu aconseguit reobrir.
1: Enhorabona a tu pel programa i moltes gràcies com cada any per ajudar-nos a la difusió, i per a nosaltres és molt important, Xinete. Moltes gràcies de tot cor.
0: És un autèntic plaer.
1: Gràcies, Rafa. Bon dia. Adeu. I bon esperem en Potries.
0: I una abraçada. Home, ja saps que jo tinc les claus de moltes cases d'ahí.
1: Home, que fos algo així bé, algo així ens deixem allí.
0: Adeu.
1: Adeu, gràcies.

0: La tenemos y aquí lo tenemos, de nuevo, a un gran amigo de esta casa. Eudald, ¿cómo estás?
1: Hola, Rafa, buena vestrada, muy bien, muy bien.
0: Muy bien, bueno, el Polisoni, pues guay, ¿no?
1: Sí, sí, a pesar del calor, ve.
0: A pesar del calor, caga la marsalache. Y això, que està ple d'arbres que diuen que baixa la temperatura una miqueta.
1: Sí, però és que baixar la temperatura d'una temperatura tan alta és tan complicat. Però bueno, així estem. La veritat és que intentant seguir en el festival, que la veritat és que estan anant bé tant des del punt de vista de públic com de qualitat i, bueno, i començant una tercera setmana del festival.
0: Uh-huh. Bé, bueno, tenim prou variat, no?, per a este cap de setmana.
1: Este cap de setmana sí, perquè anàvem des del flamenco, anàvem a les músiques africanes. I ara, pues, este cap de setmana pròxim també, des de Cuba hasta la música, el rhythm and blues americà dels 50 i dels 60, sinó que el viatge no està mal.
0: Mm-hmm. Bueno, pues parla-vos una miqueta del divendres i del dissabte. M'ha fet molta gràcia això de los saxos de la mer, no?
1: Los saxos de la mer.
0: Ai, deu d'haver molta marxa.
1: Sí, bueno, el divendres tenim a una cantant cubana, Mayelín Naranjo, pues una cantant que, en fi, que la pròpia Celia Cruz ha dit que era una cantant absolutament extraordinària dins de l'àmbit de la música cubana. Bueno, pues faran...
0: És el que hem sentit, el troset que hem sentit, deixa que s'apega a les costelletes.
1: Sí, bé.
0: Aquesta musiqueta i aquests ritmes.
1: Sí, lo que pasa que, bueno, també tenen altres ritmes una miqueta més diguem, més fortes, salsa i el son cubano, que, bueno, que això és una delícia escoltar-lo. I, bueno, això és el que tindrem per al divendres i per al dissabte, com bé has dit, los Saxos de l'Averno, una banda que promet, una banda que és tot un espectacle dalt de l'escenari, són molt divertits, molt enèrgics, a part de ser molt bons músics, són dos saxofonistes més una secció rítmica, total, sis músics, que, bueno, que jo crec que serà un bon dissabte de rhythm and blues.
0: Bueno, pues parlamos ara de los Saxos de l'Averno.
1: Sí, los Saxos de l'Averno, com t'havia comentat així per damunt un poquet abans, pues... sí. No, la veritat és que és una banda salvatge, salvatge en el bon sentit de la paraula, vull dir que fan de la diversió un espectacle.
0: Exoso.
1: Sí, també té algunes influències llatines, també, però bueno, la seva música, ells han participat en festivals tant espanyols com europeus, de rhythm and blues, de jazz, etc. És una banda ja amb molt de recorregut, tenim com a líder de la banda Daniel Niño, que és ja una persona, tot i la seva joventut, però és un històric dins del saxo del rhythm and blues.
0: Pues, el rhythm and blues, ahí l'has dado, ahí sí que proponem, ¿verdad? Sí, como lo sabes.
1: Sí, bueno, el vaig tirar de menos el dissabte passat perquè la banda que n'hi havia de Burkina Faso africana era una banda, la veritat és que increïblement bona en quant a...
0: Sí, m'hauria agradat molt anar, però...
1: Ja però a tot no pot ser, tot no pot ser.
0: No, és una llàstima, no, i a més saps que m'encanta la música africana, o sea, perdó, no de ara, de tota la vida, del senyor Ginger Baker que ja es va fer famós estudiant a tots els africans, a mi la percussió africana. Des d'entonces que sempre m'ha agradat Osibisa, m'encantava, després tota la evolució de la música africana sempre m'ha encantat, sí que m'hauria agradat. Vaya.
1: Bueno, pues a la pròxima. Però bé, este dissabte t'espero, en los Saxos de l'Averno.
0: Bueno, com sempre, recordar, encara que ja això ja la gent se suposa que ho deu de saber,
1: la venda
0: queda entraes.
1: Sí, en els dos concerts estos encara queden entraes. El concert serà a les 9:30, tant divendres com dissabte.
0: Sí.
1: I les entraes es poden comprar bé així en la Casa de Cultura o bé per tres punt dobles, divaticket.es, que és el lloc habitual on es compren les entrades de totes les actuacions de la marca.
0: Ok. Molt bé, Eduard, pues, enhorabona, com sempre, per el cartell. I,
1: molt bé.
0: I ara, el Polisònic, que ja d'ací no res, complix mig segle, nada menys.
1: Sí, clar, sí. Bueno, poc a poc anirem complint. Molt bé, Rafa, una abraçada ben gran.
0: Adéu.
1: Vinga, adéu.

0: En reggaetonmillennialfest.es.
1: Onda Cero Gandía, 104.0 FM. Y escúchanos también en www.ondacerogandia.com. Onda Cero. Más de uno. Oliva en la Onda. Toda la información política, social, cultural, deportiva y turística de la ciudad de Oliva a diario en la Safor Vallina en la Onda, con Jessica Cánovas.
2: Continuem a Oliva en la Onda i ho fem fent un repàs per l'actualitat més immediata. Actualitat que passa per la preparació de la ciutat per a l'obertura de la seva nova Casa de la Cultura Salvador Cardona Miralles. L'obertura d'aquesta nova Casa de la Cultura està cada vegada més pròxima i és que durant el plenari ordinari del mes de juliol, celebrat la passada setmana, es van aprovar dues importants modificacions de crèdit que sumen un total de 2 milions quasi i mig, dels quals 70.000 es destinaran per a l'equipament tècnic de la Casa de la Cultura Salvador Cardona Miralles. L'edifici disposarà d'una sala d'exposicions, dues sales de conferències, despatxos, espais destinats a oficines administratives i una cafeteria que estarà oberta a totes les persones usuàries. A més, la regidoria de Cultura ha obert un període de consulta pública prèvia per a l'elaboració del seu futur reglament d'ús. Les persones, associacions i organitzacions interessades podran presentar les seues opinions, suggeriments i aportacions fins al 26 d'agost de 2026 a través d'una instància general per registre electrònic municipal. També tenim que parlar que ja ha finalitzat el curs de monitor d'oci i temps lliure d'Oliva 2025-26. 24 joves van finalitzar la setmana passada aquesta nova edició del curs de monitor d'oci i temps lliure organitzat per la regidoria de joventut de l'Ajuntament d'Oliva. En l'acte d'acomiadament s'ha realitzat una xicoteta xerrada en la qual han participat els tècnics del Casal Jove d'Oliva, el monitor del curs i la regidora de joventut. Durant la formació de 160 hores, l'alumnat ha après diferents tècniques d'animació grupal. A més, s'ha incidit especialment en l'educació en valors, mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscs. Cal recordar que aquesta formació ofereix una titulació oficial acreditada per l'IBAG amb l'objectiu de facilitar la incorporació al mercat laboral i ampliar les oportunitats professionals. També des de l'Ajuntament d'Oliva han volgut recordar a totes les persones propietàries de parcel·les urbanes i rústiques del municipi l'obligació de mantindre-les en condicions adequades de seguretat i neteja. Les parcel·les hauran d'estar lliures de residus i amb la vegetació degudament desbrossada i retallada, evitant que envaïsca la via pública per tal de previndre el risc d'incendis, evitar la proliferació de plagues d'insectes i la presència de porcs senglars. L'incompliment d'aquesta obligació podrà comportar l'emissió d'ordres d'execució per part de l'Ajuntament, l'execució subsidiària dels treballs a càrrec de les persones propietàries, la imposició de multes coercitives i les sancions que corresponguen d'acord amb la normativa vigent. Des de l'Ajuntament d'Oliva han volgut fer una crida a la responsabilitat i a la col·laboració de tota la ciutadania per mantindre el municipi en les millors condicions possibles. I també tenim que parlar que Oliva ha acomiadat a la seva fallera major de 2026 i ha donat la benvinguda a les falleres majors de 2026-27. Com hem comentat, fa un parell de dissabtes va tindre lloc aquest acte d'acomiadament de la fallera major d'Oliva 2026 Teresa Borràs juntament amb la seva cor d'honor i el relleu a les falleres majors de 2027 Alba Cabrera i Tània Gisbert. L'acte es va celebrar al Parc de l'Hort de la Bosca, va significar l'acomiadament a un exercici faller de 2026 històric per al poble que a partir de 2027 comptarà per primera vegada amb la figura de la Fallera Major Infantil. Teresa va voler compartir aquest últim pas com a màxima representant de les Falles d'Oliva en tota la seva cort d'honor en un acte de comiat compartit que marca el final del seu capítol com a protagonistes de les Falles del poble. I fins així, Oliva en la Onda, els esperem el dimecres amb més informació d'actualitat municipal.
1: Des de Oliva te lo contamos todo. Más de uno. Onda Cero Gandía, 104.0 FM. Y escúchanos también en www.ondacerogandia.com. Onda Cero.
3: En la calle Formentera número 3 de la playa de Gandía nos vas a encontrar. Somos Tasca Manduca. Te ofrecemos un sitio acogedor, fresquito, con un excelente trato y a un precio competitivo. Los arroces y platos tradicionales de la cocina valenciana son nuestra especialidad. Tasca Manduca posee además una amplia carta sin gluten y está abierto todo el año. Tasca Manduca. Teléfono de reservas 96-284-0837.
4: ¿Te gustaría pasar momentos inolvidables con tus amigos y colegas en un lugar preparado para ello?
3: Pues nos vas a encontrar en Denia. Somos Dorian Gray Iris Theatre Pub y disponemos de un local de 500 metros cuadrados con dos salas. En la sala Dorian te ofrecemos conciertos en directo y en la sala Gray los mejores DJs.
4: Además, tenemos terraza con dos plantas y con coctelera abierta de jueves a domingo y en las vísperas de fiestas, con tardeo a partir de las 18 horas. Tu lugar de moda, Dorian Gray Iris Theatre Pub, en la calle Lamar 14, en Denia. Entrada libre.
5: ¿Buscas el mejor precio del mercado en compraventa de oro y joyas? Trisema Joyeros. Pasaje Brumel, esquina La Delicada de Gandía.
6: Reconectar amb el comerç depèn de tu. Ara ho pots fer a jocompreoliva.es, el nou aparador virtual en el que podràs reservar productes i trobar ofertes a qualsevol hora sense moure de casa. A més, estaràs donant suport al nostre comerç. Segueix-nos a les xarxes socials de Jo Compre a Oliva. Ara, més que mai, compra al comerç local. Regidoria de Comerç, Mercats i Consum, Ajuntament d'Oliva. Col·labora Associació de Comerciants d'Oliva.
3: En La Palmera encontrarás un lugar de confianza y una magnífica relación calidad-precio. Estamos en Avenida del Nord número 6, al final de la playa de Gandía. Y nuestro teléfono es el 96-284-6486. Restaurante La Palmera. Muchos años de experiencia a tu servicio.
7: Chaval, deja de mirar pantallas. Amiga, de los muffins también se sale. Señor, le agradecería que no me atropellara. Ay, a todos ellos lo que les pasa es que les falta pueblo. Visita el interior de la provincia de Valencia y que nadie te diga que te falta pueblo. Diputación de Valencia.
8: Hay sabores que se disfrutan y otros que se recuerdan.
9: En Restaurantes Vedrà, cada plato nace de la esencia del Mediterráneo. Una cocina de autor que fusiona la mejor tradición valenciana con la esencia de Ibiza, elaborada con los mejores productos del mercado. Todo ello en un entorno elegante y acogedor, amenizado con la mejor música, en la playa de Gandía, calle Vicente Calderón, junto al Hotel Gandía Palace. Este verano, reserva tu experiencia a través de nuestra web. Restaurantes Vedrà, playa de Gandía.
8: El Mediterráneo tiene una mesa esperándote.